bevalle mé inchen dut foi rudetá garde mo chrí. Rudde bechor bheit gardar gríhe goléir. A chuisle, éistlam, nuair intsím dut.

kakar man sanelhi archiv santa hazat vervese university of bucharest lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san shigant lichu de san